Ei, amb molès, trobem zix com bo. Es intertan integraló a cartot. En un i que roban a magnífic en tuin. Des que rata estem a valor i pol buin. Ei, amb molès, trobem zix com bo. Es intertenint a galor a cartot. En únic roba en a magnífic en duin. Desgarrat estem a valor i polvo.